l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons. Més.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí. L'estil mediterrani.

three, come on, girls.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Casal de l'Obrera acollirà el proper cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa. La primera obra és Un detectiu i capista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys, que combina comèdia, misteri i també una mica de toc absurd. La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
4: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, només amb només tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I pues, durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. Vale? És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Bueno, un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res, res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
3: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.

0: son els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan de habitants hawaians, de l'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen de Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
1: L'obra L'illa Aloha, el poder de l'Ohana és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb dues funcions que tindran lloc dissabte en el Teatre de Lloret de Mar. D'una banda, l'aula de teatre d'adults presenta Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra que dirigeix i ha adaptat l'actriu Judit Saula.
4: Porto un dels dos grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici. I aquest edifici és una empresa d'alto standing. No es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar. Perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat, a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
3: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgo, Olva Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García. L'altra funció de dissabte és Lloret Alàs, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila. En aquest cas, l'obra la dirigeix Joan Romà Ortiz.
5: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret Alàs, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la van fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat.

0: sèries de contradiccions i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà en el públic i que tots plegats riurem força.
1: Lloret de Les compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ella Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findemreiser i Susana Perpinyà. Entre una obra i l'altra, que són dues comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret de Mar. Les funcions arriben aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-se la invitació a la pàgina web del teatre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: estás muy bien. Quiero que me pises los pies.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Associació contra el Càncer organitza aquest diumenge una jornada solidària a Lloret de Mar amb l'objectiu de recaptar fons per investigar aquesta malaltia i els serveis que proporciona a pacients i familiars. Durant la jornada, la ciutadania podrà col·laborar amb l'entitat i conèixer de prop els programes i recursos que posa a disposició de les persones afectades per la malaltia i també el seu entorn familiar. Els fons obtinguts es destinaran tant a impulsar projectes d'investigació oncològica com a garantir la continuïtat de serveis com atenció psicològica, suport social, orientació i acompanyament de pacients i familiars. Uns recursos que l'associació ofereix de manera gratuïta i que cada any arriben a moltes persones. Cristina Pané, membre de l'associació, explica els serveis amb més demanda.
4: Jo crec que tots, el que tenim molta demanda és aquest de psicologia. Nosaltres tenim una psicòloga perquè el nostre hospital de referència, per tant, em referiria a l'Hospital de Blanes i també la tenim aquí a Lloret, perquè, com tots sabeu, un diagnòstic de càncer, bueno, quan te'l diuen, et cau el món a sobre. Per tant, parlar amb algú, que qui li puguis explicar com et sents, doncs crec que aquest és un dels serveis molt importants. També el de logopèdia, perquè quan t'han d'operar de les cordes vocals, tens que començar a aprendre a parlar i és tot un servei que també és molt important.
3: La iniciativa arriba aquest diumenge al matí a diversos punts informatius i de recollida de donatius que estan distribuïts arreu del municipi. S'ubicaran a la Rambla Bernès, al carrer Sant Pere, a la plaça París, a la plaça del Mil·lenari, a l'avinguda Josep Pla i Casadevall i també a l'avinguda Vila de Blanes. En aquest sentit, Pané fa una crida als veïns a col·laborar amb la postulació del càncer, així com reunir voluntaris per les diferents taules. Afegeix que són moltes també les empreses de Lloret que ajuden l'associació, com Autocars Canals, i en aquest sentit ha volgut tenir un record per a Xavier Canals.
4: Aquí a Lloret la gent és molt solidària, però tenim molts empresaris que ens ajuden durant tot l'any. I ahir, malauradament, en Xavier Canals, que ens va deixar, doncs jo vull tenir unes paraules d'agraïment i de record per ell. Des de fa 15 anys, nosaltres un cop a l'any fem una excursió a algun lloc de Catalunya, doncs amb els voluntaris, amb les persones malaltes, amb la gent que ens ajuda. I des del minut 1, en Xavier i actualment també en Dani ens continua ajudant. Justament aquest any, el dia 20 de maig, vam anar a Barcelona i vam tenir la sort de poder visitar la Sagrada Família, que aquest any era molt important perquè, bueno, ja l'any Gaudí i ara venia el Papa. Per tant, jo des d'aquí vull tenir un record per ell.
3: Un dels reptes que es planteja l'associació és contribuir a augmentar la supervivència de la malaltia fins al 70%, una fita que consideren possible gràcies al progrés científic i també al suport de la societat.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentit, amb sentit. Els temes musicals actuals i els més curts.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Can't touch this.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Tothom coneix el Panxos, els veïns de Lloret de Mar i de pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar. Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement dels restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que explica per què 3 dècades enrere van decidir apostar per la cuina mexicana.
4: Sempre he tingut molt de carinyo a la cultura mexicana. O sigui, la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana, i quan vaig provar el menjar mexicà, dic, pues la cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me pel meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vam tindre èxit i vam sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat i atenció al client, lo fundamental de l'hostaleria. O sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
3: Actualment el Panxos compta amb 2 establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i amb 12 de treballadors, i fa poc la tercera generació de la família Bolós s'hi ha posat a treballar. Des del sector de la restauració, Marc Linares, el president del gremi, destaca el caràcter familiar del Panxos.
5: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família que han demostrat que sempre estan al servei de tothom, sempre col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, a dia d'avui, no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut agrair-los i reconèixer-ho.
3: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
6: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem amb els Panxos i contents perquè tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat el negoci i pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar van ser innovadors en aquest sentit, així que què menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa bé a gust aquí a Lloret.
3: Amb 3 dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana molt conegut dins i fora de Lloret de Mar.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
10: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
11: Escoltes la fórmula musical.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

0: @RadioLloret.
1: A veces desearía ser un robot.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els Jardins de Santa Clotilde són un dels itineraris del Congrés Mundial d'Arquitectura que es durà a terme a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol i participaran més de 10.000 professionals provinents de 130 països. Una setantena de persones participaran al Congrés i faran una visita prèvia als Jardins de Santa Clotilde que serà el proper 25 de juny. Les valoracions per part de l'Ajuntament no poden ser més positives. Donem pas a la regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich.
4: Tenir un congrés internacional aquí a prop de Lloret, en aquest cas a Barcelona, i ser del sector que sigui, però que la principal idea és que vulguin venir també a Lloret i visitar-nos, crec que doncs és molt important. Això diu molt de la destinació que tenim. Com sempre dic, hem de treure pit, estar orgullosos de que Lloret sigui un dels espais que volen visitar. En concret, aquí vindran els Jardins de Santa Clotilde i suposo que també voldran veure, evidentment, el nou amfiteatre amb vistes a la Boadella.
3: D'aquesta manera, els jardins es posicionen com a referent internacional en la relació entre arquitectura, paisatge i patrimoni mediterrani i també es reforça la projecció cultural de Lloret de Mar.
4: Estem parlant de jardins històrics que formen part de la xarxa europea de jardins, que formen part del nostre patrimoni cultural i, a més, estan considerats dels més importants d'exemple de l'estil noucentista. Crec que també volen veure doncs, aquest amfiteatre, que de manera doncs, molt innovadora no trenca amb el paisatge dels jardins, tot amb unes línies i uns materials molt naturals i amb un mateix estil doncs, que simulen aquest teatre grec antic. Tenen molt a veure i a descobrir amb un paisatge molt mediterrani i penseu que cada vegada tenim més peticions per fer doncs, rodatges de pel·lícules, de sèries, d'anuncis.
3: El Congrés l'organitza la Unió Internacional d'Arquitectes de manera conjunta amb el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Govern i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El programa consta d'una gran varietat d'itineraris amb visites a intervencions arquitectòniques de referència a l'àrea de Barcelona i al conjunt del territori català. El Congrés Mundial d'Arquitectura ha triat Lloret, en concret els jardins, que inclouen el nou amfiteatre com a visita prèvia a l'inici de l'esdeveniment. El recinte és un dels principals atractius culturals de la destinació que supera els 120.000 visitants a l'any.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El daiquiri d'una nit d'estiu, així es titula la nova visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral poètic i abocador que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música amb un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències de William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Donem pas a l'autor de la visita, David Barba.
4: Nosaltres hem tocat el tema d'aquí en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una aposta teatral, molt íntima, i que de fet fos una excusa al daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, també sobre l'art.
3: La proposta de petit format comptarà a l'escenari amb l'actor Joan Pau Romaní i amb el músic Agustí Bosom.
4: És un monòleg, d'en Joan Pau Romaní, actor, i estarà musicat per l'Agust Bosom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja es crea també un diàleg amb les notes musicals, amb el propi actor i dramaturg en Joan Pau Romaní, no? Llavors, hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
3: La visita al daiquiri d'una nit d'estiu acaba amb una degustació del famós còctel. L'estrena és aquest diumenge i es podrà gaudir també els dies 21 de juny i els 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Cal tenir en compte que l'obertura de portes és mitja hora abans. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
7: O

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Casal de l'Obrera acollirà el proper cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa. La primera obra és Un detectiu i capista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys, que combina comèdia, misteri i també una mica de toc absurd. La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
4: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, amb només tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. Vale? És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
3: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera. L'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de l'Ohana, un espectacle familiar i musical que s'inspira en les illes hawaianes. La Nelly afegeix que l'espectacle compta amb danses hawaianes, música i una posada en escena plena de sensibilitat. L'interpreten infants de l'associació Casa Amiga.
4: L'espectacle que fem amb els nostres alumnes més petits, en total són 14 nens que participen en aquest espectacle, que són de 4 a 12 anys. La història parla sobretot d'amor, de família, de acceptació d'una persona de tal com és, sense mirar les nostres diferències, que en la història són els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan d'habitants hawaians, d'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen d'Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
3: L'obra L'illa Aloha, el poder de l'Ohana és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. 90.2 FM.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb dues funcions que tindran lloc dissabte en el Teatre de Lloret de Mar. D'una banda, l'aula de teatre d'adults presenta Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra que dirigeix i ha adaptat l'actriu Judit Saula.
4: Porto un dels dos grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici, i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat, i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat, a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
3: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgu, Olva Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García. L'altra funció de dissabte és Lloret Alàs, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila. En aquest cas, l'obra la dirigeix Joan Roma Ortiz.
5: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret Alàs, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la vam fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà al públic i que tots plegats riurem força.
3: Lloret Alàs compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ella Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findenreiser i Susana Perpinyà. Entre una obra i l'altra, que són dues comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret de Mar. Les funcions arriben aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-se la invitació a la pàgina web del teatre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret 92.2 FM.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Us espero aquí.

Portem unes setmanes en les que el bon ritme ens està marcant el contingut de la nostra hora d'emissió. Serà perquè el cos està remogut, no? Doncs és moment de seguir en aquesta mateixa tònica. Això sí, sempre amb la qualitat marca de la casa. Com esteu? Sou Carles Gilivets i us acompanyo des de Formentera, el Garraf Penedès, la Selva Maresma i la Costa Brava. I en els propers minuts sonaran temes perfectament en aquesta línia de bellugar-nos sense perdre l'estil. Starlight és la primera que ha sonat, el tema d'estiu llançat fa pocs dies pel DJ i productor francès The Avenir, que col·labora amb la mítica cantant Ultra Naté, i el que ja està sonant i ocupa el nostre espai de ràdio musical premium és Jordan Raquel, aquí amb el seu projecte en paral·lel dedicat al house i al groove. Per tant, l'has de buscar amb el nom de Dane Kane i aquest Moving. Benvinguts a l'hora de les notes.

0: l'hora de les notes.
1: Seguim amb aquesta sonoritat Deep House que avui ocupa una bona part del programa. Això també tenim clar que hem d'anar variant. Per tant, escoltaràs també cançons com la de Bon Iver, aquest brillant i famós cantant nord-americà d'indie folk amb un dels seus temes més coneguts. Ara, però, a gaudir de Keep the Change.

0: L'hora de les notes.
1: Ja saps que Bon Iver és la banda formada per al compositor i cantant Justin Vernon, que des del 2006 s'ha fet coneguda per la fusió de sons electrònics, guitarres suaus i, evidentment, amb la veu que fa que tot soni molt especial. Bon Iver, a l'hora de les notes amb Hey Ma.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Té molts pocs dies de vida aquest Hurricane de la banda de soft rock Infinity Song, un tema que serveix de segon senzill de l'àlbum homònim. La resta dels temes surten precisament aquesta mateixa setmana.

Agafem la màquina del temps per retrocedir uns anys enrere, fins al 2019, per tal de poder tornar a disfrutar d'aquest Heaven amb els The Vision, amb la cantant Andrea Trajana. Ja veuràs quina potència que té amb la seva veu. Una mica d'energia que es contagia ràpidament amb el so produït per Ben Wisbeach i des de Defected Records. Tot i que aquesta cançó ha tingut moltíssimes altres versions ballables, com la que va fer Mosty o Nightmares on Wax, ens quedem amb l'original. A veure què et sembla.

Eli Wax s'ha tornat super reconegut gràcies a milers de reels a les xarxes socials. És que avui en dia moltes cançons es fan èxit gràcies a temes virals, a les eines digitals i no a través dels suports i mitjans tradicionals. Per cert, l'estil concretament es diu Slap House, Running Around with a Woman in Town. I de fons ja el meravellós Horizon, només cal gaudir-lo en tota la seva immensitat.

enllà, a vegades superant i tot l'original. Aquí tens l'aclamada Finally Ready dels Shepherd Fisters, al costat del cantant Billy Porter, amb el toc especial i retro del DJ francès Dimitri from Paris. Bé, de fet, el tema s'ha fet tan conegut que forma part d'un nou estil, l'anomenat The Sound of Paris, Tease Up.

0: Seguim aquí des de l'hora de les notes amb el projecte de Stephen Appleton i el productor canadenc Nick Enriquez. Ells dos són Collect 200, una barreja molt ben compactada de so dance amb temes dels 70 i música indie. El resultat, temes com aquest, és el Dream.
1: L'hora de les notes.

les Otes, com cada setmana en emissió a diferents emissores, on compartim aquests moments sonors que vaig triant cada 7 dies en funció del meu estat anímic, del que sento o del que visc. Així és com funciona la música, que transmet un munt d'emocions i ens aboca grans records i moments. Aquests són els colors que compartim sempre.

0: Cada setmana, Carles Gilivets presenta l'Hora de les Notes.
1: Anem al pop i uns quants punts de country dels Day Paper amb Kids Bloom per fer una volta tranquil·la pels camins de Ronda.

Tornem al so clàssic del disco dels 70 amb una revisió de Couch in the Moment, el tema creat per el productor Dave Lill, abans conegut amb el nom artístic de Joey Negro, al costat de la seva banda The Sunburst i la veu de Pete Simpson. I aquesta és l'adaptació que volem compartir amb tu, grada pel DJ i productor The Reflex.

Atenció a aquest tema, que segur que aquest estiu també serà un dels més sonats a tot arreu on vagis. L'entusiasme del productor alemany Habitat, directament des d'Armada Music, i ara amb notes de color a l'hora de les notes amb Tony Sitz i el seu Fly. Volant així ens passa aquesta hora.

directament cap a la calma i imatges bucòliques amb l'anglès que ja fa temps que ens ha atrapat. Saint Harrison, amb Homies i una col·laboració brillant, la superveu aguda amb les notes altes, amb Tiana Major.

Ja anem recollint totes les notes compartides avui amb tots vosaltres i espero que hagin estat del teu gust. Només em queda acomiadar-me i desitjar-te el millor. Tornem d'aquí 7 dies. Això és l'Hora de les Notes.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a 3w.lloret.cat/americanosLloret.
2: La ràdio de Lloret de Mar.
3: Les últimes novetats són en primer a Ràdio Vox.
4: En aquests instants iniciem el programa de màxima actualitat. Sopa de cabra, su amb bon DJ, camins, somnis i promeses.
3: La ràdio del cap de setmana. Ràdio Vox, a Nova Ràdio Lloret.

0: actualitat musical de música dance a través de la 90.2 des de Nova Ràdio Lloret, Crystal, The One.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Box. Això és nou.
0: Mia Takarabi and Stevie Aoki de Headless.

Compartint junts l'actualitat musical en aquesta nit de dissabte 13 de juny d'aquest 2026. La música de The Lost Frequencies, Life It All. Mel Rex and David Guetta, Sad Girls.

0: La nova proposta musical de Backstreet Boys, The Bottle Up.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Ivan Erdoz, des de lluny, el pop català.

0: un dels grans èxits que ens acaben d'arribar. És exclusiu el que són aquests instants, anomenen Lola Indigo, Petit Oda.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

L'actualitat musical ens arriba de la mà i de la veu d'Adela, Red Buttons. Alex Warren, Passenger.

0: Calvin Harris and Jay-Z, Satisfying.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Olivia Rodrigo, The Cure.

Número 1 a la llista oficial britànica entra com a novetat Taylor Swift des del Toy Story 5 I Knew It

0: arriben en aquests instants a un quart d'onze en aquesta nit de dissabte, dia 13 de juny d'aquest 2026, amb la millor música a través de 90.2 des de Nova Radio Lloret. Jennifer López, David Guetta, Sálvame Hoy, presentant a Gabito Ballesteros.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Posició número 3 per a Ariana Grande a la llista oficial britànica amb aquest I Hate That I Made You Love Me.

Maroon 5, Heroin. I ara Chris James, Juny. El nou de Prince, Stone.

0: Natalie Imbruglia en aquest 2026 amb aquest Upside Down.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Extraordinària la veu de Lisa amb aquest Don't Make Me Love You.

0: Madonna and Sabrina, Carpenter, Bring Your Love.
1: Madonna, I got something I wanna talk about.
0: Radio Vox. 2 minuts i les 23, punt i final del programa. Abans, Miqui Núñez, un altre cop. La propera setmana, més actualitat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.